0: Volem conèixer informacions que ens arriben de diferents municipis de les nostres illes, i en aquest cas ens han traslladat a Caimari per saber a veure com ha començat aquest mes de setembre, com es prepara el que queda de legislatura, arrencar amb aquest nou curs polític, i per això ens acompanya na Mari Tomé, que és valdesa pedània de Caimari. Mari, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Jacobo.
0: Bueno, ja estem en aquest mes de setembre i, bueno, volíem comentar amb tu, com es presenta aquest nou curs polític, perquè mos comentaves que ara se posarà en marxa el projecte de construcció d'una via, d'una acera que, bueno, conduirà a l'escola, no?, perquè hi hagi més seguretat, sobretot per pels pares i els nins, no?, que van en aquest centre.
1: Sí, mira, ara, com que de la que s'entrava de Caimari fins a l'escola no hi havia cera, perquè és un camí que pega la carretera de Moscari, doncs ara es qui té la finca de vora, aquest senyor molt cedeix per fer una cera ampla, i farem una tirada d'arbres amb una cera ampla perquè les mares puguen dur els lots a l'escola i vagin més segurs, i pegarà directament davant l'escola. O sigui, no tocaran camí ni carretera per res, o sigui, aniran de cera a cera, i no estaran exposats en aquests cotxes, ni bicicletes, ni res, les puguin ferir ni les puguin fer res. I serà una obra que quedarà centrada aquí, mare, quedarà molt guapa, perquè farem el que és un marge de preda que tancarà aquesta finca, i sembrarem arbres, i clar, una serà ampla de 3 metres, que quedarà una cosa bastant bé i bastant pràctica per les dones que acompanyen els al·lots d'escola, i les predines, sobretot.
0: I sobretot la seguretat, no?, de poder dur els al·lots a escola, no, Mari?
1: Exacte, sobretot la seguretat, perquè ara van per el que s'està pintat en terra, una línia, però sempre el cotxe o la línia no la respecta. Sí. I però ara en la cera, clar, ens hi ha més segurs, mos ficam cap a dins la finca, no els teníem per res el que és la carretera aquesta de Caimari i Moscari, i clar, quedarà la carretera igual d'ample, més la cera, i mos pot quedar molt bé, i hi haurà una seguretat que, clar, els arbres sembrats també ja la podran pegar a la gent que n'hi ha per damunt la cera, i ja estarà molt, molt més protegit.
0: Aquesta és una de les actuacions que es durà a terme a Caimari. I, bueno, Mari, com es presenta aquest curs polític en qüestió de projectes, si hi ha més obres a la vista d'infraestructures per la millora i també, com no, comoditat del poble?
1: Tenim pendent la plaça, que la tenim bastant pendent, la plaça, però, clar, que no m'ho donen compte, i tenim les festes. Després de festes tenim fira. Després de la fira tenim altres coses. Sempre la tenim plena i no hem arribat a començar l'obra de la plaça. Però molts pensant, si aquest hivern, o sigui, damunt de desembre o gener o una cosa així, començarem la plaça de Caimari, també. I també tenim present tapar el torrent de Caimari, que també mos varen dir, si no res de nou, el consell, que mos oferien a final d'aquest hivern. També començarien a final d'aquest hivern. Tenim bastant de projectes en marxa, però no tenim cap de començat.
0: Bueno, serà d'anar a poc a poc, perquè aquestes coses, com sempre, les coses de Palau sempre van un poquet lentes, no, Mari?
1: Van lentes, i per això que dic entre projectes i que treus una cosa i esperes l'altra, sempre hi ha un mesos d'esperar l'obra. Però vam, si no hi ha res de nou, dins aquest hivern començarem un parell de coses.
0: Aquest passat mes d'agost van ser les festes patronals de Caimari, la Mare de Déu. Com va anar? Quin balanç fas, Mari?
1: Beníssim. La veritat és que molt van sortir unes festes redones, la gent està molt contenta. Tenim la festa que feia que nosaltres d'ell Marroc de divendres, que feim la festa de les camisetes, les quintades, que deien nosaltres, que hi va haver una gentada impressionant, hi va haver moltíssima gent, varen tenir la plaça ben plena, i la gent molt contenta, i ha estat unes festes molt bones. I la festa, que és la nostra festa de la nostra patrona, que és la que feim per la tercera edat, que els feim un homenatge, aquestes persones majors, que tenen més de 80 anys, les feim una missa, l'Iglesia de Caimari, si m'acordava, de Caimari, i les donem una encimada, i les donem un berenar, i després les donem dues botelletes de cava, i les fem un refresc a la plaça, i després a ball de bot, i li fem un homenatge a aquestes persones majors que s'ho mereixen, han fet molta feina, s'ho mereixen, que darrere de tot les passem un homenatge.
0: És a dir que van ser unes festes, com bé dius, rodones, i, bueno, i tothom, tota la gent, més que contenta, no, Mari?
1: Sí, van fer coses per els lots, o sigui, va haver volta en bicicleta per els lots, i va haver les deveres, aquell mare, la piscina, les deveres, hi va haver jocs infantils d'aigua, hi va haver correguda de joies, ha hagut, pràcticament és que hi ha hagut de tot, ha fet correguda de cintes en moto, que això que hi mare té molta afició, ha fet el truc que també que hi mare per així i loteria la fresca, que la plaça tornava a la plena, o sigui que han tingut unes festes redones, m'han anat molt bé les festes. Han tingut bon temps, tampoc no m'ha plogut, que quasi cada any mos plou i enguany no m'ha plogut. També han tingut bon temps sí. I m'ha ajudat bastant. O sigui, han tingut unes bones festes.
0: I ja pensar...
1: Te volia comentar una cosa. Sí, digues. A unes nines de Caimari també, mos fan un festival infantil, sobre el lotet de Caimari, els ensenyen a ballar, i mos fan un festival infantil. I imiten els cantants que hi ha avui en dia, els imiten de Montespalco, i han fet aquestes nines, han fet una feinada i ets al lot també. I estic molt contenta d'aquesta gent, estic molt contenta.
0: I ara pensant ja de cara a les festes de l'any que ve, no?
1: Ara ja vols preparar per la fira.
0: Sí, clar, antes ja la fira, és vera, sí.
1: Ja, ara ja començarem a preparar molt per la fira, hem de començar a preparar molt per la fira, ja hi som. Després d'altres del dia bon, nosaltres tenim la fira nostra.
0: Així és. I tindrem ocasió de xerrar-ne amb més detall aquí a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Exacte, en tenir més preparat, perquè encara no hem preparat res, però vam, ja començam a moure cosetes.
0: Molt bé.
1: I en tenir més preparat, en xerrarem de la fira aquesta que tenim, que ens agrada tothom tant, aquesta fira de Soli, que és tan important per nosaltres.
0: Clar que sí. Doncs hem conegut un poquet d'informació de Caimari, com sempre, en Mari Tomé, que és la bellesa pedània d'aquest lloc. Mari, t'agraïm moltíssim, com sempre, que ens hagis acompanyat i que mos hagis apropat un poquet d'informació de Caimari, d'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres, ja us ho volen voler, ja s'ho volen bé.
0: Fins una altra, que vagi molt bé.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Ràdio Balear.

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca.
1: Te vendré a cercar.
0: Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grupway. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupway.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grupway, cultura, festa y tradición. ¡Te esperam!
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Cancanoli,
1: restaurante italiano, cancanoli, qué bueno cancanoli, eso está María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano.
3: Cancanoli, restaurante Cancanoli.
1: Qué bueno Cancanoli.
0: Italiano.
4: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
5: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats perquè

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.